perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

quan tu duies trena, quan jo era un bailet, no hi havia penes, no feia mai

cavall brau, minant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen

i des reines tones o captiva humil. L'himne com ressona la campana gran, records d'hora bones.

danza, àngels bufadors, minvan com ressona la campana gran, records d'hora bona.

la campana gran recosto la bona se'n vena se'n va i se'n van.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina, ni para el coche del gasolinero.

La noche me confunde. Get ready, baby.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Jo soc Nomar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

És mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguir

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Graba.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

mà i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Se acaba, vamos a ir a ver, Jesús, ahí lo suelta.

Hace dos veranos, tengo pruebas, dos veranos, pero

Un placer estar aquí con ustedes.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Te amo.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallado i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam! Amb ganes de
3: viatjar. Sobre els cims del Carpats, la nit cau lenta i el vent murmura històries que ningú oblida. Els boscos respiren el silenci antic, com si cada arbre guardés una memòria. I el riu passa, com passa el temps, sense aturar-se mai, sense tornar enrere. Però dins l'ànima queda una llum, una pàtria feta de records i de somnis. Oh, terra meva, profunda i callada, on el dolor es torna cant i la bellesa ferida encara sap florir.
4: Amb aquests versos, recitats per na Maria Ginard de la colònia de Sant Pere, obrim el programa d'avui. Mihai Eminescu és considerat el gran poeta de Romania. Va convertir la llengua en emoció, la natura en símbol i la identitat en poesia, una porta preciosa per entrar en aquest país. Benvinguts des de Ràdio Pollença a Rondalles Viatgeres. Estem molt contents de ser avui aquí amb na Joana. Hola, Joana, què tal?
5: Bones, està amb nosaltres i que estan contents, contentíssims de tenir-vos a la fi per aquí, eh? Que fa estona que ens ha arribat aquesta proposta i teníem moltes ganes de conèixer tot, de que arribàs aquí a Ràdio Pollença, un programasso com el vostre. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies per acollir-nos amb tanta calidesa i també moltes gràcies a Joana Chamena, la regidora, que ha donat molt de suport perquè aquest programa pugui ser avui aquí. Avui obrim el nostre quadern de bitàcola per viatjar cap a l'est d'Europa, cap a una terra que sovint ha estat explicada des del mite, però que avui volem mirar en profunditat. Què tal, Marc, com estàs?
6: Hola, què tal? I d'un programa més aquí, a Rondalles, a viatjar per tot el món. I avui, com bé dius, anem cap a l'est d'Europa i a parlar de Romania.
4: Molt bé, ens endinsem a Romania i avui tenim un convidat aquí a Ràdio Pollença molt especial, en Dorel Nikitian. Què tal, Dorel, com estàs?
7: Hola, què tal, buenas tardes. Muy bien, molt bé, gràcies.
4: Molt bé. Que bé que tinguem un romanès aquí tot el programa perquè ens pugui anar corregint, sobretot quan anem donant noms. Que segur que ens equivoquem molt. Doncs anem a donar part a Quadern de Bitàcola, la primera part d'aquest programa.
6: Sí, obrim un dels blocs, com bé sabeu els nostres oients, sobre geografia i paisatge. Romania és un país situat a l'Europa de l'Est amb una geografia sorprenentment diversa i equilibrada. Els Carpats travessen el país com una columna vertebral, creant paisatges de muntanya amb boscos densos i alguns dels ecosistemes més ben conservats del continent europeu. Aquesta serralada divideix el territori en tres grans regions històriques: Transsilvània, Valàquia i Moldàvia. Al sud-est, el riu Danubi, un dels grans rius d'Europa, forma el delta del Danubi, una de les zones humides més importants del món amb una biodiversitat extraordinària, declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO l'any 1990 i Patrimoni de la Humanitat l'any 1991. La capital és Bucarest, una ciutat de contrastos on conviuen edificis monumentals, amb barris plens de vida quotidiana. Per tant, Romania és sobretot un país de paisatges habitats, camps, pobles, muntanyes i una relació molt viva amb el territori. Anem a parlar una mica del clima que poden trobar.
4: Doncs a veure, el clima és un clima continental amb quatre estacions molt marcades. Els hiverns són freds, especialment a les zones de muntanya amb neu i temperatures molt baixes, i els estius, en canvi, poden ser molt calorosos, sobretot a les planes del sud. Aquesta variació estacional marca molt la vida quotidiana i també del paisatge. Boscos que canvien de color, camps que es transformen i ritmes que es van adaptant, no? Una mica com aquí a Mallorca. Hi ha molta diferència de clima, Dorel?
7: Sí, n'hi ha bastant, sí. De l'hivern l'estiu és molt
4: més fred que a Mallorca.
7: Sí. Bastant. Fa vegades en el nord on visc jo 20 bajo cero.
4: Ostres.
6: Ui,
7: i n'hi ha neus i coses. No fa l'hivern que faria fa anys. però encara ho fa.
6: Sí, al final és canvi climàtic, mos ha canviat a tots les temperatures.
7: Me recordo en l'infància tenia a lo millor mig metre de neu, però ara ha canviat una mica.
4: Ja, déu-n'hi-do. Idò, ara donem pas al nostre col·laborador, en Cristian Ruiz d'Altava, que ens explicarà la flora i la fauna de Romania, que acull una de les majors poblacions d'ossos bruns, llops i linxs d'Europa, i és un dels últims llocs on la natura encara crec que té una certa autonomia.

0: Hola Cristian, què tal, com estàs? I benvingut un dia més a Rondalles Viatgeres.
1: Hola, hola, encantat de ser aquí amb altres.
0: Doncs mira, avui ens trobem a Pollença, perquè ara hem iniciat aquest circuit per tot de diferents ràdios de Mallorca.
1: Ah, està molt bé, això.
0: Sí. I mira, mirant una mica doncs, tot el país de Romania, hem vist que potser hi ha des dels llocs del món on més, hi ha més ossos bruns, no? O m'equivoco?
1: No, Romania és un lloc molt interessant, molt, molt interessant, perquè combina una història llarguíssima, interessantíssima, amb una complexitat ambiental, molts ambients molt diferents. I entremig de tots aquests ambients diferents hi ha les muntanyes dels Carpats, que són un dels espais salvatges que queden a Europa. Sí, sí, és un lloc molt, molt interessant.
0: O sigui, això deu ser un bosc molt dens.
1: No, són boscos molt grans. Són boscos centreeuropeus, sinitat siberiana ja, però esclar, amb poca població, tradicionalment, clar, econòmicament molt endarrerit, que és la zona dels Carpats de Romania, doncs és formó de cua econòmicament de la Unió Europea.
0: Ja.
1: Però això ha permès que hi hagi tota aquesta fauna extraordinària que ni ens imaginem que hi puguin estar, no? I per acabar-ho d'arreglar, darrerament hi ha hagut una iniciativa molt interessant, que és tornar a posar bisons europeus als Carpats de Romania.
0: Que interessant.
1: Estem completant el quadre d'una fauna
0: I
1: extraordinària.
0: Tant. Això està molt bé.
1: Sí.
0: I realment el govern fa una inversió gran en protecció o és realment o s'ha anat protegint sol?
1: Bé, les dues coses. Hem de pensar que la història de Romania és un lloc estrany, perquè esclar, si mires el mapa del món i veus que parla una llengua romànica allà perduda, aïllada, no? Que és això, no? És part de l'imperi romà, que doncs, allà es van mantenir parlant llatí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Romania realment és molt curiós perquè va ser incorporat bastant tardanament a l'imperi romà. Va ser perquè els dacis, que eren els que vivien a la gran conca central de Romania, els dacis eren molt rics, tenien molt or i estaven sempre a la grella amb els romans i mig que es creien molt valents i no respectaven els tractes amb els romans fins que l'emperador Trajà va dir fins aquí hem arribat.
0: Sí.
1: I és molt curiós perquè a Roma hi ha un monument, que és la columna de Trajà, que és un còmic gravat a la roca, no?
0: Sí, sí, sí.
1: A la pedra és un còmic de les guerres de conquesta de Dàcia, de Romania.
0: Ah, sí.
1: I allà, en una de les voltes, hi ha els foners balears.
0: Ostres!
1: Que és molt interessant perquè qualsevol que es pensi que aquesta bestia és del foner balear, mig nu i primitiu i tot això, això és una faula que neix de l'autoodi, que ens han ensenyat sempre, però que no té ni cap ni veus.
0: Però què hi pinta? Què hi pinten els foners allà?
1: Home, els foners balears eren la primera línia de les legions romanes.
0: Ostres!
1: Perquè, esclar, quan l'enemic es plantava allà davant, els foners balears era la primera línia, l'artilleria lleugera, era perillosíssim perquè, esclar, estaven a primeríssima línia, però donaven el primer cop i llavors corrents cap endarrere.
0: Ja.
1: I no tiraven pedres, ja saben, projectils de plom. Era una cosa molt estudiada, però que si ens quedem, per exemple, a Palma hi ha aquesta estàtua del foner balear, no? Que és com una espècie de Tarzan primitiu,
0: sí,
1: allà,
0: sí, sí.
1: Amb un taparrabo.
0: I tenia un significat molt més
1: no,
0: gran.
1: Era una civilització mediterrània, una cultura perfectament tan avançada com totes les altres del voltant. I bé, aquesta és la participació de Balear, diguem, a la conquesta de Dàcia, de Romania, i després Romania va, malgrat va ser envaïda per moltes vegades, va ser part de l'imperi turc moltíssim de temps, va acabar conquerint la seva llibertat. I aquí és on hi ha el comte Dràcula, no? Vlad Dràcula.
0: Mira, te'n volia xerrar ara, a veure... Que era una pregunta per mi obligada a fer-te. Què tenia a veure Romania i Dràcula? Realment és pura fantasia?
1: No, va, sí i no. Vlad Dracul va existir, va ser un dels herois de la lluita per la independència romanesa, va lluitar contra els turcs, i és un heroi nacional a Romania. El que passa que després hi ha una estúpida novel·la anglesa romàntica que fa venir, ho barreja tot, i el Dràcula, i els vampirs, i tot això, que no té res a veure.
0: O sigui, colònies de ratapinyades en tenim moltes, no? També Romania?
1: Sí, esclar. Com
0: qualsevol lloc d'Europa.
1: Però aquí deixa'm fer un apunt. Els vampirs, tal com els ensenya Hollywood d'alguna manera, sí que existeixen. Perquè els vampirs, qui és que es comporta com un animal, mossega i transmet la malaltia? La gent que té ràbia.
0: Ah.
1: Els homes llop, els vampirs, és la mateixa cosa, és la mateixa por,
0: sí.
1: La mateixa llegenda, el mateix conte, avisant que alerta si veus algú que té aquests símptomes, perquè si te mossega i et passa la ràbia et moriràs.
0: Ja.
1: Avui en dia tothom més o menys està vacunat o es vacuna ràpidament si passa qualsevol cosa, però no fa tants anys, abans el senyor Pasteur i les vacunes, una mossegada d'un cas rabiós era cosa segura.
0: Exacte, era mortífera.
1: I el virus de la ràbia és un virus molt curiós que altera el comportament i fa que la gent es comporti d'una manera molt agressiva, moltes ganes de mossegar, precisament per maximitzar la transmissió del virus.
0: Ja.
1: O sigui que el vampir existeix d'alguna manera, no? com som allò, però no tenen res a veure amb la Dràcula ni tot això.
0: Ja.
1: Això és una invenció absurda d'un anglès extraordinàriament imaginatiu.
0: I després et volia demanar també sobre la mà negra, o sigui, la desembocadura del Danubi, que és tan llarg,
1: sí.
0: No? I travessa mitja Europa, és allà. Amb la qual perquè, clar, jo, que no sóc cap experta en el tema, la mà negra sembla que hi ha molt poc oxigen, no? I que sembla que no hi hagin d'haver molts animals, però la desembocadura d'un riu tan important sí que deu donar lloc a molta biodiversitat, o no?
1: Sí, esclar, el Danubi és un riu majúscul, és un riu gros, 2.300 quilòmetres de llarg, molts quilòmetres,
0: sí.
1: I és un riu que drena mitja Europa. Quan passa per Romania, ja és un riu enorme i desemboca, efectivament, a la Mar Negra, fa un gran delta, una zona molt, molt interessant, molt gran, d'aiguamolls, amb una riquesa biològica extraordinària. Que passa que la Mar Negra, com diu el seu nom, la Mar Negra té una quantitat enorme, diem d'ous podrits, entre cometes,
0: ja.
1: A profunditat, perquè és una mà que el camp rep molta d'aigua dolça,
0: sí.
1: Només del Danubi, sinó també dels grans rius d'Ucraïna, i hi ha una capa superficial molt poc salada,
0: sí.
1: Que pràcticament no es barreja amb la capa que hi ha més avall, i això fa que a partir de 200 metres de fondària només pràcticament no hi hagi oxigen.
0: Clar.
1: I per això, negre, perquè allà baix, no?
0: Allà hi ha molts vaixells enfonsats, no? Imagino, de...
1: Clar, és que allà hi ha hagut vaixells des de...
0: Clar, és una ruta de comerç.
1: Els antics grecs es van expandir per la Mar Negra i va haver moltes colònies gregues,
0: sí.
1: Pràcticament no queda res, però són 4.000 anys de navegació i, clar, les tempestes allà són molt potents, de
0: petits.
1: Però el que és interessant és que els vaixells enfonsats estan sencerats perquè no hi ha cap cuca que se mengi ni la fusta ni res de lo que...
0: Clar, no es podreix.
1: Hi ha moltíssims vaixells intactes allà baix. Allò és el paradís futur de l'arqueologia submarina.
0: Ostres, que interessant.
1: De moment, allà té altres problemes, diguem-ne, per aquella banda. Però la Mar Negra, la part superficial,
0: sí.
1: Que és poc, i sobretot les costes de la Mar Negra, tenen encara una fauna pròpia increïblement interessant, que quan mires el mapa d'Europa, tota la banda, la baixa conca del Danubi, no?
0: Sí.
1: D'Àustria cap allà, això fins fa uns 10 milions d'anys, va ser, que va durar molts milions d'anys, va ser un llac enorme, un mar interior, que va anar perdent a poc a poc la connexió amb la mar i es va anar convertint en el que és avui en dia, la Mar Negra, la Mar Càspia, la Mar d'Aral, que la pobreta va deixar d'existir.
0: Sí.
1: Aquí sobreviuen espècies que havien evolucionat en aquesta, diguem-ne, Galápagos de les aigües dolces, un lloc
0: Sí.
1: fantàstic, molt divers. S'ha perdut molta cosa amb els canvis geològics, però encara hi ha una fauna molt, molt, molt interessant, que és ben present a les costes de Romania.
0: Sí, sí,
1: Bastant
0: sí.
1: amenaçada, tot sigui dit, perquè els canvis ambientals que fa la gent, contaminació i tot això, però la Mar Negra té aquest component, o sigui, tot i que té una pobresa relativa comparada amb la
0: Com
1: Mediterrània,
0: altres,
1: però
0: sí.
1: té una originalitat molt destacable.
0: Molt bé.
1: I
0: Algun
1: després,
0: altre?
1: clar, sí, en
0: Digue'm.
1: terra,
0: Sí?
1: Romania és un lloc extraordinari, no només per tota la fauna grossa que hi ha,
0: Sí,
1: sinó per
0: sí.
1: una diversificació enorme de les espècies terrestres.
0: Ja,
1: Hi
0: ja,
1: ha
0: ja.
1: centenars i centenars d'espècies de caragols que viuen només en aquella muntanyeta, en aquella collada, en aquella gorja dels Carpats. I
0: Ja,
1: això
0: ja,
1: passa
0: ja.
1: amb els caragols, i amb els escarabats, i amb les plantes. I una riquesa, és un país mega divers, no a escala del Congo o de Mèxic, diguem, no? Però sí a escala europea, i és un país mega divers.
0: Molt bé, Cristina. Alguna altra cosa que vulguis afegir de Romania per anar acabant?
1: Home, que convé anar-hi, convé anar-hi.
0: Molt bé, doncs tots cap a Romania. Doncs moltes gràcies i ens veiem el proper dia.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Fins aviat. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Idò, una vegada hem acabat la part de paisatge, geografia, entram de ple dintre de cultura, llengua i identitat. La llengua oficial és el romanès, una llengua d'origen llatí, fet que la fa sorprenentment propera a altres llengües romàniques. Però la identitat romanesa és una combinació complexa d'influències romaneses, eslaves, hongaresos, otomans. La cultura popular té un pes molt important. Festes tradicionals, danses, música i una artesania que encara forma part del dia a dia. Els pobles, especialment a regions com Maramures, encara es manté una manera de viure molt vinculada a la terra, en rituals i tradicions que han passat de generació en generació. Una tradició plena de simbolisme és el martissor, no sé si ho he dit bé així,
3: Sí.
2: se diu així, que cada 1 de març petits fils blancs i vermells s'intercanvien com a símbol de vida, renovació i bona sort. Una manera delicada i ancestral de donar la benvinguda a la primavera. Reconeguda com a patrimoni cultural immaterial, ens recorda que fins i tot després de l'hivern més fred, la natura sempre reneix. Aquesta tradició, vosaltres la soleu fer en el vostre país
3: Sí,
2: o és
3: normalment.
2: qüestió de qualque regió en concret que ho fan
3: En
2: més?
3: Maramures i cada regió té sus costums i sus festes. I d'on he viscut jo
2: Sí?
3: n'hi ha varietat de festes
2: Sí?
3: que se fan. I normalment per 1 de maig és el dia de Martissor, quan les dones posen una flor a les homes, i 8 de març los homes fan un regal, un petit regal i una cosa a les dones, el Dia Mundial de les Dones.
2: Molt bé, és una molt bona
3: Sí.
2: tradició. I d'ara passam a parlar una mica, bueno, seguint també amb el tema cultural, no?, en religió i societat.
0: Sí, seguim una mica. Romania és majoritàriament un país de tradició ortodoxa. L'Església ortodoxa romanesa té un paper important en la vida social i cultural, però conviu amb altres confessions religioses. És una societat on la família continua sent l'eix central, on el vincle comunitari encara té molt de pes, i al mateix temps hi ha una Romania jove, més urbana, que es mou, que crea, que qüestiona, no?, tot això. I aquesta convivència entre tradició i canvi, és una de les grans forces. Com ho vius tu? Que creus que la joventut cada vegada és menys religiosa?
3: La joventut ja no és tan religiosa. És veritat que l'ortodoxia és majoritària, però n'hi ha els neoprotestants, els evangèlicos, que
0: Sí.
3: també agafen molta força. Per exemple, jo som de formació teològica pastor
0: Ah, mira.
3: evangèlic.
0: Sí.
3: Tenim aquí una església de Romà, a Port de Pollença, on som 80 membres,
0: Doncs és molt bé, sí, tant
3: i
0: que és molt.
3: anem practicant
0: Molt bé.
3: la religió,
0: Molt bé.
3: creu un Cristo.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Doncs anem a parlar una mica de la política i de l'actualitat amb Namà.
2: Sí, l'actualitat mos...
4: Ens ha trencat una
2: Sí.
4: mica els esquemes, eh?
2: Els nostres plans de sempre de parlar una mica més extensament, però bueno. Romania és una república democràtica, membre de la Unió Europea des del 2007, després de la caiguda del règim comunista de Nicolae Ceausescu,
3: Sí.
2: l'any 1989, el país ha viscut un procés de transformació política, econòmica i social molt intens. A Romania no governa només la dreta ni només l'esquerra, sinó que actualment es poder estava en mans, bueno, repartit entre el Partit Socialdemòcrata i el Partit Nacional Liberal. Però just ara, dia 5 de maig,
3: Govern.
2: el govern preeuropeu, liderat per el conservador Ilie Bolojan, ha caigut per una moció de censura presentada pels socialdemòcrates i l'extrema dreta després de la ruptura de la gran coalició europeista que fins ara sostenia l'executiu i el país. Aquesta caiguda obre un període d'incertesa política en el país i d'intenses negociacions que, bé, que s'hauran de veure com va evolucionant al llarg d'aquestes setmanes i d'aquests mesos. Així tot, la societat civil romanesa és activa i crítica i hi ha una voluntat clara de futur. Ja que te tenim avui aquí, que mos pots aportar d'aquesta darrera novetat que hi ha hagut?
3: Encara no he vist les notícies i no he mirat molt, però sé que n'hi havia molts problemes en govern bolojan per les impostes que han pujat molt, però per tot l'Europa ha pujat molt i no sé el pressupost com anava i com anava, però ha habido molt de movida i ara no estic molt a corrent, però he vist en internet que s'ha ido el govern
2: Sí,
3: bolojan.
2: supòs que ara hi haurà uns dies una mica d'inestabilitat
3: Sí,
2: i de veure com va evolucionant tota
3: perquè...
2: aquesta situació i
3: Sí,
2: com en el
3: perquè...
2: final vos afecta, bueno, afecta com a país i com repercuteix a altres països també.
3: Sí, perquè n'hi ha incertidumbre màxima ara.
2: Clar.
3: No sabem què faran perquè lo de la dreta extrema, el Giorgio Simeone de l'AUR i con la PSD, con Grindiano, he vist que ha fet la moció de censura i ha caigut amb 380 o alguna cosa així, votos. I encara tenc que mirar.
2: Clar,
4: Ara,
2: no,
4: un
2: normal.
4: temps incert.
2: Estarem pendents, exacte, d'aquest temps incert. Donem a parlar una mica d'economia.
4: Anem a parlar d'economia. En les últimes dècades, especialment els sectors com la indústria, els serveis i la tecnologia han crescut, i també hi ha un pes important de l'agricultura, sobretot en les zones rurals. Moltes famílies encara depenen d'economies mixtes entre el camp i altres activitats, i un element clau és la migració, no? Com ara tenim aquí en Dorrel, i molts romanesos han anat a treballar a altres països europeus i encara el país té una economia de moltes entrades provinents de gent que han emigrat i envien diners en el país, no? És una economia en transició, en potencial, però també encara hi ha moltes desigualtats, crec. I una mica he estat fent recerca de marques conegudes romaneses que jo ni ho sabia, que el Dacia és...
3: Sí,
4: els cotxes són
3: és cotxe
4: romanesos
3: romà,
4: i, de fet, és un poble, no?
3: sí.
4: Dacia.
3: Dacia era antes el nom de Romania.
4: Ah, tampoc ho sabia.
3: Històricament se llamava Dacia.
4: Val.
3: Dacia
4: Dacia.
3: en romano. I després hubo unos principados, Moldàvia, Țara Românească, en Valàquia
4: Sí.
3: i Moldàvia, i hubo que s'ha reunit tot en Romania.
4: Molt interessant. Doncs he trobat la OMV Petrom d'energia,
3: Sí.
4: Louis Path, que sembla ser que és una empresa d'intel·ligència artificial i robots que
3: Sí.
4: va en amunt, en amunt, en amunt.
3: Sí.
4: I una altra que sembla que és molt potent també és Bitdefender, que és de ciberseguretat.
3: Sí.
4: Això és el que he trobat jo
3: N'hi
4: com
3: ha molts
4: empreses.
3: romanesos que se dediquen a ciberataques, o com se diu, hackers,
2: Sí.
4: Ah, val.
3: per Romania, que s'han preparat i visquen fora. Per
4: Sí.
3: exemple, jo conozco a Brussel·les gens que eren molt amic meu i treballen en ciberdelinqüència.
4: Ah, molt interessant.
3: Són gent molt preparada per això.
4: Són com feines que no estan molt explotades, amb la qual hi ha un gran camp de possibilitats per poder tenir una altra economia creixent, no?
3: Sí.
4: Doncs ara anem a xerrar de la gastronomia, una de les parts que més ens agrada.
2: Sí,
4: demà, i segur que ens pot
2: entrava en el bloc de la gastronomia, que bé, jo personalment sempre m'encanta, perquè m'encanta cuinar i sempre aprenem moltes coses de tots aquests països que anem rodant i coneguent. Fem una mica d'introducció i si tu, ja que ets aquí, també mos vols aportar o mos vols comentar qualque recepta, encantades de...
3: Clar, no cuino molt.
2: No cuines
3: gaire. La meva dona cuina més.
2: Bueno, pues, qualque cosa que te soni, que t'apareixi, que mos puguis comentar, endavant.
3: Molt bé.
2: Començam. La cuina romanesa és rica, contundent i molt vinculada a la tradició amb influències otomanes, eslaves i hongareses. Es basa en plats casolans, en carn, sopes, acompanyats d'ingredients com la col, les patates o el blat de moro. I és molt present la crema agra. També destaca per unes postres senzilles, sovint amb formatges o melmelada, molt lligades a la cuina familiar i popular. Els plats més emblemàtics tenim el sarmale.
3: Sarmale, sí, sí.
2: Fulls de col farcides.
3: Sí, sí, sí.
2: Mamaliga.
3: Sí, mamaliga.
2: Similar a la polenta.
3: Sí, la polenta, sí.
2: Ciorba.
3: Ciorba, sí. N'hi ha una cosa, perquè sopes, ciorba, borsch, hi ha quatre noms que són molt diferents. Zama, sopa, ciorba i borsch són tots els tipus de sopes.
2: O sigui, són diferents tipus de sopes.
3: Però, clar, el borsch és més típic eslavo de Rússia. I se fa en de remolatxa.
2: Molt bé. Sí, sí, sí.
3: En carn remolatxa, i tot mesclat així. I és molt típic russo, però l'han prestat els romanos i l'han fet també un plat.
2: Sí, en el final, bueno, els països de l'est tenen moltes influències de tradicions
3: com,
2: i culinaris, en el final també, no? Que passa...
3: Com n'hi ha molta influència eslaves, otomanes, tàtaros, com se diu, en mallorquín, no sé.
2: Sí.
3: No sé com ha viscut la llengua latina, alrededor de los eslavos, que to, húngaros, ucranianos, serbios, búlgaros, ucranianos, todos son eslavos y los romanos justo hablan latín, un idioma muy latino.
2: Sí, derivado del latín,
3: ha tenido que tener una cultura muy fuerte, tanto en la lengua como en gastronomía, però s'ha mesclat tot.
2: Molt interessant, aquests diferents tipus de sopes. En cercarem una mica més, a veure de com són cada una i a veure si els atestam. I després també, de cara als dolços, tenim els papanassi.
3: Papanassi, sí, sí,
2: sí. Que són dolços esponjosos, fets amb formatge, fresc, et serveixen calents, amb nata i marmelada de fruits del bosc.
3: Sí.
2: Supos que sí que no
3: sobretot
2: has d'estar...
3: Sobretot hi ha una amarenta, o com se diu?
2: Sí.
3: Sobretot aquest.
4: Jo crec
3: és
4: que podríem...
3: molt diferent a la cirera. Té un poquit... És més àcida. No hi ha aquí, però bé.
2: Bé, però se pot cercar qualque modalitat.
3: És molt semblant, a la cirera.
2: Molt bé, molt bé.
4: Jo crec que podríem en algun altre moment, potser la temporada que ve, començar a suggerir als convidats que ens portin algun plat.
2: Jo crec que sí.
4: Ho
2: comparteixen això. Ho comparteixen 100%.
4: L'imaginació ens
2: vola. 100%. I doncs sí, tancam aquest bloc de gastronomia. Podem concloure que, evidentment, és un país amb moltes influències, amb molta tradició i amb moltes ganes de tastar en qualque moment aquests plats dels que hem parlat.
3: Clar.
2: Ens adentram ara una mica més de història i patrimoni.
4: Sí, bé, a Romania la història és un encreuament de camins, no? Una terra que ha après a ser moltes coses alhora, des de l'antiga Dàcia, que ens deia ara Andorrel, conquerida pels romans, fins a segles marcats per la influència dels imperis otomà i austro-hongarès. Romania s'ha anat construint com entre fronteres, llengües, cultures, i el segle XX hi deixa una petjada profunda amb el règim comunista i la figura controvertida de Nicolae, a veure si ho puc pronunciar, Ceausescu.
3: Sí,
4: ho dic bé?
3: En romano és que tenga accent Nicolae Ceausescu.
4: Ceausescu.
3: Ceaușescu.
4: Ceaușescu.
3: Yeah, yeah.
2: Sí, és que aquí en aquest programa aprenem de
3: clar,
2: tot.
3: No,
2: no. No aprenem bueno, divina.
4: Nosaltres aquest senyor
2: coses.
4: Vam sentir xerrar molt a les notícies, no? Que va ser un període molt dur, no? De control, de silencis i
3: sí,
4: de...
3: Sí.
4: Però, bueno, a partir de l'any 1989 tot va canviar, no? La revolució romanesa va obrir una nova etapa amb la caiguda del règim i un començament d'un altre relat. I avui Romania doncs, encara escriu la seva pròpia història perquè doncs, aquests dies recentment hi ha hagut una altra moció de censura, vull dir que veurem cap on es decideix aquest futur i desitgem que sigui un futur molt millor. Anem a parlar ara de què visitar, una part forta del programa, en turisme, a Romania. Ma, què
2: entrem en matèria. Exacte, entrem de ple en matèria ja, en aquesta darrera part d'Esquadrant de Bitàcula. Si viatjam a Romania, com dèiem, és un territori també marcat pels contrastos i un dels llocs més característics que podem trobar és la regió de Transsilvània. És una terra de pobles medievals, torres de pedra i muntanyes que semblen protegir històries antigues. Aquí la boira i el llum juguen en la imaginació i cada racó té alguna cosa de llegenda. Pobles com Biscri i Biertan són exemples d'arquitectura tradicional saxona i de la conservació del patrimoni medieval. A més, tenim el famós castell de Bran, icònic i misteriós vinculat al mite de Dràcula. Més enllà del relat literari, és un lloc que fascina per la seva presència i el seu paisatge que l'envolta. Després tenim Bucarest, una capital plena de contrastos, grans avingudes i arquitectura monumental, com viuen en carrers més íntims, cafès i una vida cultural que vibra amb força. El delta del Danubi, que en parlàvem abans, que està declarat Patrimoni de la Humanitat, és un dels espais naturals més impressionants d'Europa, on hi trobam una natura abrupta, amb ocells, molta vegetació, molta fauna, amb un paisatge viu, on el temps sembla diluir-se. Maramures és l'essència de la tradició, és una regió històrica del nord de Romania. Tenim les cases de fusta, rituals ancestrals i una manera de viure arrelada a la terra que es manté intacta. De fet, les esglésies de fusta de Maramure són un dels patrimonis més singulars de Romania, construïdes entre els segles XVII i XVIII, de les quals 8 es troben sota protecció de la UNESCO.
3: Sí.
2: Si vols incorporar qualque cosa més d'això...
3: Sí, aquestes dues zones són mítiques, però sí. N'hi ha més zones guapes. Per exemple, nord
2: endavant.
3: De Romania, Bucovina,
2: sí.
3: N'hi ha 40 monasters del segle XIV-XV, construïts per Esteban el Grande, Stefan el Mare, sí. Que és molt conegut, i ahí és molt guapo. Boscos, verd, muntanyes i... N'hi ha ara que s'ha obert al turisme i al públic. Té influència austro-hongària. Austro-hongària en l'arquitectura. I també ja ha començat bastant a visitar aquesta zona. Però el més mític és tothom va a Transsilvània per el castell de Dràcula, per poble medieval Sighișoara, va per Sinaia, lloc on... Sí, és guapo i és molt bonic.
2: I val la pena visitar-ho, no?
3: Però també...
2: Tenim en compte aquesta aportació, que a vegades són llocs no tan coneguts, però
3: sí,
2: que precisament a vegades són els que es poden interessar més.
3: I en delta del Danubio, no?
2: Sí,
3: posat. Sí, sí, sí.
2: El delta del Danubi.
3: També
2: sí, sí.
3: És molt bonic, i el mar i tot, però tenim tot un relief, o com se diu, relief? Es dic bé? No. Relege? Formes de relief o...
2: Relleu. Formes de relleu.
4: Sí, sí.
2: Totes aquestes aportacions que mos has fet també són superinteressants, perquè
3: sí,
2: en el
3: sí,
2: final,
3: sí.
2: Clar, quan visitam una regió, un lloc, un país, sempre hi ha com els llocs com a més icònics,
3: sí, sí,
2: però
3: sí.
2: Sempre està bé conèixer aquells llocs més petits, més cuidats, que no es coneix tanta gent
3: sí,
2: i que també
3: per exemple,
2: aportes
3: per exemple,
2: aporten
3: ara,
2: un valor.
3: Ara un equip d'homes que han tornat a Romania han fet una via de senderismo por todos los Cárpatos, 1000 y pico de kilómetros, se llama Via Transilvánica.
2: Ah, ostres, que interessant.
3: I va per totes les creus, per les cordilleres,
4: els
3: pics i tot, i n'hi ha cases preparades, pensions, on pots
2: allotjar-te allà i poder...
3: I
2: poder... Fer la ruta,
3: sí,
2: molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, sí, sí. És molt guapo, molt interessant i 10 o 12 dies està fet.
4: Doncs
3: i...
4: mira, això és un altre turisme sí, responsable que sí, no sí, teníem anomenat, sí. Que és ara la part que ve, sí, però un altre sí, superbo.
3: Si voleu mirar tutorials en YouTube, n'hi ha.
4: N'hi ha, molt
3: i
4: bé.
3: I és molt guapo, també. Jo he vist, no l'he fet, justament passa, justament comença en un monestir que se llama Putna, ah. És el punt zero, i arriba fins al Danubio, en el sur,
4: ah, val.
3: Donde n'hi ha un pou, un puente, que se diu del tempo del Traian,
4: mm-hmm. Molt bé.
3: Del rei romano.
4: Sí, sí, sí.
3: La Chernavoda.
2: Molt interessant. Sí, sí, sí, sí. La tindrem en compte i ara els nostres oients també.
4: Doncs anem a seguir una mica amb el turisme responsable, que ara l'hem iniciat amb ell. Romania encara, jo crec que el bo que té és que hi ha espai per fer les coses més bé, perquè no està saturat Romania a nivell turístic.
3: No.
4: Amb el qual encara podem fer... No ens hem d'equivocar, no? Tinguem tantes experiències a Europa, amb tants errors que hi ha hagut a nivell turístic,
3: sí, sí.
4: De construccions massives i... altes, i vull dir que ara el bo que té Romania és que és molt verge. I això és una oportunitat preciosa, jo crec.
3: Sí, sí, sí.
4: Podem viatjar com de diferents maneres, no?, per fer turisme responsable, però a Romania encara podem dormir en cases rurals, allotjaments familiars, no?, que hi ha moltes famílies que tenen a dintre de casa seva que s'hi pot dormir i està legalitzat.
3: Sí, sí, sí.
4: I això és una manera genial de poder endinsar-te a la cultura, que siguin aquests petits hostals i pensions on consumeixes productes de proximitat, al mercat dels pobles, pots anar als petits restaurants... i respectar una mica doncs, tots aquests ritmes. Una altra manera de fer turisme responsable és anar a aquestes festes que tu deies l'1 de maig o el 8 de març, sí. Doncs tot això
3: I,
4: és molt autèntic.
3: I per Nadal també se fa coses i se disfressen també i fan molt de coses.
4: Doncs està molt bé que sí, sí, sí. Jo crec que la gent pugui anar a veure aquestes sí, sí. Festivitats que són tan diferents de les nostres, que al final també... És com un arriba aquí a Mallorca i ve el Sant Antoni, no? I vius de ple aquesta cultura,
3: sí,
4: no? Com
3: és
4: vosaltres.
3: Igual que Sant Antoni se disfrata d'aquí i se disfracen de demonis, allà se disfracen també per Nadal.
4: Deus.
3: I fan unes festes i van per les cases i canten.
4: Però això està molt bé de veure, molt més que no.
3: Sí,
4: que
3: sí, sí, sí.
4: Una cosa
3: se pot mirar en internet i...
4: Buscar una mica aquestes festivitats sí, sí. En els pobles és un gran consell que us volem donar des de Rondalles Viatgeres sí. Per disfrutar-ho plenament. I un altre bon exemple seria anar a les Maramures, que sí. És allotjant-se en aquestes cases tradicionals, menjant el que cuina la família i participar en la vida dels pobles.
3: En Maramures n'hi ha un cementeri que es llama Cimitero Vesel,
4: sí.
3: Que pone una poesia molt guapo, de risa, o fa un resumen de tota la vida de lo que era la persona, com
4: ah,
3: un
4: sí.
3: Poema.
4: Ostres, que de bo.
3: I entonces fa un resumen de sa vida
4: de
3: i lo posa en la cruz.
4: De la làpida.
3: Sí, sí. I és molt guapo i se diu Cimitero Vesel, és com...
4: I qui ho posa, aquesta?
3: És com Cementerio de Reis.
4: Ah, saps? Però qui escull els textos?
3: N'hi ha un home que ho fa.
4: Hi ha un home.
3: Sí, sí, com un poeta.
4: Que interessant.
3: Però si cercam en internet...
4: I només és un poble, això?
3: Sí, només ho fa en aquesta zona.
4: Ah, doncs, quina cosa tan diferent del que tenim.
3: I van ahir molta gent a mirar i a llegir sobre les creus.
4: Ostres. Sí, sí, molt...
2: Que interessant.
4: Molt interessant, perquè...

0: qualsevol altre cercador, ho trobareu, i la veritat que és molt, molt interessant i és una activitat a poder fer si teniu l'oportunitat de viatjar a Romania. Molt interessant.
1: I això que us deia, no? Que hi ha moltes famílies, doncs, que obren casa seva com en petites pensions o cases d'hostes i que no és una cosa improvisada ni
2: il·legalitzada. I aquí a Maramures n'hi ha un monestir o una església que és més antiga i és més alta d'Europa en madera construïda. Bersana se llama.
1: També és una església ortodoxa.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs això que us contava una mica, que aquestes petites pensions fetes a casa de la gent estan registrades, no són il·legals. Solen estar registrades i preparades per acollir viatgers, que això aquí doncs no ho tenim. Aquí la gent per tenir una pensió s'han de treure un registre de pensió,
2: sí.
1: Hotel...
2: Però... N'hi ha molt de pensions, sobretot en la muntanya, que estan molt ben muy acogidos, t'acogen molt bé i molt bon menjar.
1: I per petites famílies, no? Que això és un gran exemple de turisme familiar. Doncs bé, canviem una mica de registre i anem als arts i a la música, que ens ho faran a mà.
0: Som-hi. La música romanesa combina tradició, des de sons populars fins a artistes contemporanis com Ina, que han portat el país a l'escala internacional. La música i la dansa formen part essencial del patrimoni cultural. Tenim un exemple, la doina, un cant líric i sovint improvisat de caràcter nostàlgic. També tenim les danses de joves de Transilvània, una tradició folklòrica masculina plena d'energia i identitat regional, i la copsa, que és un instrument de corda tradicional que acompanya moltes peces de música popular. Romania ha donat figures universals com l'escultor Constantin Brancusi. En formes pures i essencials que han marcat l'art modern, de pintura sovint vinculada al paisatge i a la vida rural. Tenim també dos exemples, en Nicolae Grigorescu i en Stefan Lukian.
2: Stefan Lukian, en Nicolae Grigorescu. Exacte. Molt bé, molt bé. Sí.
0: Són dos artistes molt coneguts i de gran referència per al país. Pel que fa als festivals, que nosaltres, com sempre sabeu, que comentam els dos festivals o tres que tingui el país així més reconeguts, per si també vos fa ganes poder-los visitar. Cites musicals, tenim Antol Festival, que et celebrarà els pròxims 6 i 9 d'agost. I després tenim el Transilvània International Film Festival, que connecta en Romania amb el món contemporani i que tindrà lloc dia 12 de juny. Aquest és el que tenim més pròxim.
1: Vull dir que ja ho sabeu, si voleu anar a veure cine a Romania, ja podeu comprar bitllets, que això s'acosta.
0: Clar. Exacte. No sé si vols comentar si coneixes cap altre festival que de música, de dansa, d'arts escèniques...
2: N'hi ha molt de música popular, en dansa popular, com aquí a Mallorca, i que se fan en cada poble, i en el centre del poble. Però n'hi ha...
0: Un poc com les nostres verbenes.
2: Sí.
0: Que també tenim un àmbit més rústic i rural. Sí. Molt bé. I doncs seguim una mica, també en art, en música, però en aquest cas en literatura.
1: Sí, anem a recomanar una pel·lícula i un llibre, com cada setmana. A Romania, la literatura i el cinema són miralls profuns de la identitat. I tot allò que el país ha viscut i encara estàs preguntant-se, no? Després, el llibre que ens ha semblat més interessant per recomanar és un llibre que el tenim avui aquí, que es diu Solenoide, de la Mircea Cărtărescu. I és una obra molt intensa, gairebé hipnòtica, que explora la realitat, els somnis i la consciència, no? I ens ha semblat molt adient.
2: Però n'hi ha molta literatura que és molt internacional. Sí, i tant poetes com escriptors. Per exemple, Mircea Eliade, que ha escrit una obra molt grossa, La història de les religions.
1: Sí.
2: Ha estat molt temps per la part asiàtica, per Tailàndia i per allà. I ha escrit molt...
1: Clar, és molt interessant també tota la història de les religions, perquè n'hi ha tantes i hi ha tantes creuaments culturals. Doncs molt bé, queda dit. Doncs bé, després...
2: Aquí també creu que ha estat un biològic, que més Rakovica, també tenia una estàtua per Palma, no sé si encara està en el passeig cerca de Porto Pi.
1: Ah, millor.
2: Sí.
1: I té una estàtua i tot.
2: Sí, perquè ha fet un estudi sobre els moluscos o no sé què més.
0: Sí, i crec que sé de quina escultura me parles. És una que està de vora la dàrsena de Can Barberà.

0: Sí, crec que sí.
1: Sí, però... que se pot visitar, és com una escultura de bronze bastant, bastant gran i sí, efectivament.
2: Sí, anirem amb... amb el nostre biòleg també.
1: Sí.
2: Doncs bé, tres coses clau d'aquest llibre que us hem recomanat, Solenoide. Tracta la identitat com a laberint interior, la ciutat com a espai simbòlic i emocional i la frontera difusa entre realitat i imaginació. I ara anem a recomanar una pel·lícula. Anem a recomanar una pel·lícula que es diu 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, que és d'en Christian Mungiué, que és un film colpidor, realista i situat a l'època comunista, no? Perquè la nostra audiència pugui veure una pel·lícula realment de com...
0: Sí, sí, clar, clar. N'hi ha moltes pel·lícules i estava molt censurat, o sigui, les pel·lícules americanes no podia passar. Yeah. Després de los 90 començar a fer sèries i coses, però antes era molt censurat tot.
2: Uh-huh. En aquesta pel·lícula hi podreu veure una mirada molt crua i sense artifici sobre la societat, tensió emocional constant, denúncia silenciosa d'un sistema molt opressiu. Anem ara a la part de miralls amb Romania i Mallorca, no? Anem aterrant, hem començat a lo més gran i ara ens anem centrant ja amb tu i que puguem anar baixant una mica la lupa.
1: I doncs sí, a Mallorca la comunitat romanesa es presenta en molts àmbits. Aquest mirall entre Romania i Mallorca es veu com comparteixen costums, maneres de viure i formes d'entendre l'identitat. S'adapten i evolucionen amb el temps. També es reflecteix a les noves generacions que creixen entre dues cultures i construeixen una identitat pròpia, combinant els referents que tenen aquí i el que han heretat o el que han duit dels seus països, no? Hi ha diverses entitats vinculades a la comunitat romanesa. Una de les més grans és l'Associació de los Romanos a Mallorca, una entitat sociocultural que organitza activitats i dona suport a la comunitat resident. I també hi ha una altra associació, que és l'Associació Cultural de Romans de Palma, centrada en la difusió de la cultura romanesa i en activitats culturals i comunitàries. Aquestes associacions acostumen a organitzar trobades, celebracions de festes tradicionals, activitats culturals i espai de suport per a persones d'origen romanès a l'illa, no? Fan també una mica aquest vincle per fer un poc d'acompanyament de lo que poden trobar aquí i una manera d'integrar, no?
0: Sí.
2: Doncs bé, molt bé. Anem-nos a centrar una mica amb tu. Quants anys fa que vius a Pollença?
0: Faig 24 anys que som per aquí.
2: Sí?
0: He vengut en 2002, 10 de febrer.
2: Déu-n'hi-do, 24
1: anys. Ja són molts.
2: Ja són anys.
0: Ja fa estona.
1: Ja estàs totalment, ja ets mi mallorquí.
0: Tenia 19 anys quan he sortit.
2: 19 anys. I que vas venir a treballar?
0: Sí,
2: a treballar. Sí,
0: he fet només batxillerat com... He tingut una he tingut una família nombrosa, no n'hi havia...
2: Éreu molts germans.
0: Sí. Entonces he tingut que sortir.
2: Bueno, tinc moltíssima gent.
0: Sí. Tot m'ha sortit per una vida...
2: Però vas sortir sol a nivell familiar o hi va haver més gent?
0: En un principi he sortit sol.
2: Sí.
0: Tenia un tio que estava d'un any i pico aquí i he vengut a ell. I després, a poc a poc he tingut... Sí, aquí he traït més germans. Som cinc germans aquí.
2: Ah, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: Mm-hmm. Que bé, no?
0: Sí, bé, estem bé.
2: Has format família aquí? O...
0: Sí, perquè jo, nosaltres som d'una família molt nombrosa. 11 germans.
2: 11, Déu-n'hi-do, sí.
0: 7 barons i 4 femelles. Jo som el quart de la família... i som d'aquí el més gros i després tot som els xicos.
2: Però tots els que heu anat aterrant aquí, algú s'ha casat amb algun mallorquí o mallorquina? Heu pogut molt entre...
0: No hem mesclat molt. Hem casat en romans.
2: Les cultures entre elles és...
0: Sí. Però tinc, per exemple, una prima que està casat amb un ecuatorian i...
2: Sí, que s'ha
0: mesclat una mica.
2: Molt bé.
0: Però n'hi ha romans que
2: estan
0: mesclats amb mallorquines, amb
2: dones... La gran majoria d'entrevistats que hem tingut han vingut a Mallorca i s'han quedat per amor.
0: Sí, clar, clar.
2: Tots els programes que hem fet, n'hem fet sí. molts que s'han casat amb un mallorquí, amb una mallorquina.
0: Clar.
2: I ha sigut el vincle, no? Que els dius, com heu arribat aquí? I jo et diria que amb un 80% ens han dit per amor.
0: Jo he vengut sense casar, a treballar, he començat i... Quan tenia 24 anys, la meva dona venia a fer la temporada aquí en una lavanderia i l'últim any l'he dit que se quedi i s'ha quedat i hem format una família.
2: Molt bé.
0: I tinc tres filles amb ella, meravelloses. Molt
2: bé. Que bé. No. Bueno, i a Mallorca hi ha molta qualitat de vida i Pollença ja és el top.
0: Sí. Sí, estic agraït al Déu i estic agraït perquè prové moltes coses i mira... m'he afincat aquí i m'agrada molt.
2: Home, i tant.
1: Clar que sí.
2: Ja ho crec.
1: Clar que sí,
2: clar. I vas arribar directament aquí a Pollença?
0: O sí. Tota la vida he viscut aquí en Port de Pollença, sí, sí.
2: Molt bé. I després, què enyores, què trobes a faltar de la teva cultura?
0: Bé, com tothom, la infància sempre s'enyora, perquè visques entre dos mons. Ho costa partit, sempre.
2: Sí, sí, clar, està clar.
0: Les raïces, Urels,
2: sí, sí.
0: I aquí. Clar, aquí t'ha donat vida, allà has nascut.
2: Sí. Però anar sovint i visiteu el país?
0: Sí, normalment cada any anem,
2: bueno, doncs mira, si ja podeu anar cada any i segur pares, que una bona comunitat.
1: Els teus pares viuen a Romania, és a dir, aquí només tens els teus germans i en el teu cas tu que has format una família aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, per tant, és quasi obligat haver d'anar, no? De tant en tant suposa anar a Romania.
0: Sí, normalment farem un viatge cada any. És 3 hores d'avió i no és tant.
2: I no és molt car.
0: He anat també en cotxe, que sí, clar, sí.
1: Molt bé.
0: Però...
1: Molt bé.
2: Molt bé, i després tu ara tens ganes de relacionar-te amb romanesos o cada vegada et vas relacionant més amb mallorquins? Perquè a vegades passa, no?, que al principi fas una comunitat romanesa important i després comences ja amb els
0: entenguers. M'estic relacionant amb romanos i amb mallorquins, amb tothom, en anglès, o sigui, faig feina de jardiner i, clar... un refrán diu que l'home que s'acostuma més aviat al medi, a la cultura i a la llengua és el més feliç. Si poses moltes barreres i te fas així i t'aïsles i no funciones.
2: Totalment. Nosaltres, la gent que hem anat entrevistant, per exemple, ara recordo una convidada de...
0: T'ha d'actualitzar i fer l'actualització i anclar-la en el temps, en el present, si no, si enyores molt, malament. No pots anar.
2: Aquí amb tot el Pi de Pollença i els morts cristians i tot, teniu una arrel molt, molt gran. Després jo veig, per exemple, que entrevistàvem una atleta marroquina a Santa Margalida i ella ens va dir, és que estimo igual totes les festes de la Beato que totes les festes de meves marroquines. Vull dir, no puc escollir perquè jo és que tinc el cor per ti.
0: Clar, clar.
2: Vull dir que al final et comences a estimar tant això que és impossible ja tirar enrere.
0: Sí, és que jo he tingut un intent fa 3 o 4 anys de tornar.
2: Sí, mira.
0: Però he fet una reunió amb les filles també per tomar la decisió final. Sí, clar, i les filles han dit que no.
1: Nosaltres
0: som d'aquí.
1: Ho
2: tens decidit, això.
0: Tu me diu, tu me llevaràs cap allà per allò, a les de 8 tornaré aquí.
2: Part d'aquestes arrels també en deus tenir la culpa tu.
1: Clar,
2: sí, perquè clar, al final has d'assumir les conseqüències.
0: Sí, però clar, jo no... Per una part no vaig a mirar que les conseqüències poden ser dràstiques per elles. Rompre-li la infància i fer... No és tan bonic.
1: Molt bé. I d'ara arrel un poc de lo que te demanaven, Estel, no? I un poc el que tu dius, no? Que en el final te trobes una mica entre aquestes dues aigües, no? És a dir, un poc allà i entre aquí. Quina cosa és el que per tu sí que enyores moltíssim d'allà o una cosa que t'encanti d'aquí de Mallorca? És a dir, que hagis descobert i que hagis dit, és que disfrut de fer això.
0: Bé,
1: cap a les dues bandes. Una mica complicada la pregunta, però va cap a les dues bandes.
0: No, com a tothom, la infància sempre l'enyores, perquè ha sigut una infància molt senzilla, molt feliç, molt feliç en el meu poble, molt feliç com ho menjar, com els pares i tal. He tingut una infància de Déu, diguem. No he tingut moltes coses, però he saborat totes les coses que m'han donat la vida. Però a part d'això, ara estic molt agraït al Déu perquè tinc una feina i estic molt content de seguir la vida aquí, de moment. I estic sentat. Una de les coses que m'agrada, per exemple, menjar...
1: El menjar d'aquí, sí. El menjar mallorquí, això no falla.
0: La primera vegada que vaig aprendre, vaig a menjar, per exemple, o paella, primera vegada, però ara, sense allà, clar, tot el sopar o tot el que se fa amb mallorquí m'agrada, o frit tant amb mallorquí com de
1: lo que sigui, no?
0: De lo que sigui, amb sèpia, en gastronomia mediterrana m'agrada
2: molt. És que 24 anys són molts anys i al final et vas forjant amb la gastronomia del teu dia a dia i arriba un punt que, clar, com pots renunciar al menjar tan bo d'aquí? Molt bé.
0: La meva dona també fa una mica de cuina romanesa i així anem fent.
2: I una mica d'aquí, una mica.
0: Però també cuina també.
1: I tant, bueno, al final és com a fusionar, no? Les dues cuines i les dues cultures, que això és el més interessant.
2: Doncs bé, molt bé, res més. Anem a donar part, ara continuarem també amb tu, però anem a donar part amb en Tomeu, a la part dels esports. Endavant, Tomeu.
3: Sí, gràcies Estel i gràcies Ma. Passam a l'apartat dels esports. En el cas de Romania, l'esport és molt més que competició. És història, orgull i identitat compartida. El futbol hi té, com molts altres llocs, una gran tradició, amb clubs històrics i una afició apassionada que omple estadis i carrers. Però hi ha una disciplina que ha marcat el país, és la gimnàstica artística. Aquí apareix el nom segurament més conegut d'aquest país que ho va canviar tot. Concretament és segurament Botsona, o fins i tot la coneixeu, que diuen que vareu seguir la història, Nadia Comaneci, crec que ho pronuncio bé. Concretament als Jocs Olímpics de Montreal de 1976, quan tenia només 14 anys, repeteix 14 anys, va aconseguir el primer 10 perfecte de la història, repeteix, en gimnàstica artística. Un moment que va emocionar el món i que va posar Romania al mapa esportiu internacional. Des de llavors, l'esport romanès ha continuat donant grans noms i moments i segueix sent una via de superació, disciplina i projecció global. En aquest cas tenim altres noms com poden ser, més enllà de Nadia Comaneci, tenim també a nivell futbolístic George Hagi, considerat el millor futbolista romanès de la història, va jugar en el cas aquí de la nostra lliga en el Futbol Club Barcelona, en el Barça i en el Real Madrid. I en altres esports tenim Simona Halep, ets número 1 mundial del tennis i guanyadora de dos grans slams, Roland Garros i Wimbledon. També tenim, no sé si ho pronunciaré bé, Ilie Nastase, una de les grans, primeres grans estrelles del tennis modern, va ser número 1 mundial dels anys 70. I també podríem anomenar Cristina Niagu, considerada una de les millors jugadores de handball de tots els temps, múltiples vegades escollida millor jugadora del món. Altres noms molt famosos serien David Popovici, Helmut Dukadam o Jon Tiriak. Són alguns dels noms més coneguts d'aquest esport romanès. I continuem més apartats.
2: Bé, i anem a tancar aquest programa d'avui amb una cançó, com sempre. Ens acomiadarem de Romania amb una cançó que es diu Mr. Saxovit, d'Alexandre Stan, que és una cançó que va fer ballar mig planeta i que encara avui té aquella energia que enganxa. Pugem el volum, deixem que el saxo ens guiï i tanquem aquest viatge com s'ha de fer, amb un somriure i sempre amb molt moviment.
1: I doncs sí, fins la pròxima rondalla i, com dirien a Romania, la revedere, fins tornar-nos a veure aviat. Hem descobert un país molt interessant, a més hem tingut la companyia d'aquesta gran entrevista que mos has aportat i que mos ha donat totes aquestes idees si volen viatjar a Romania, i hem tingut una conversa molt agradable. Així que tindrem en compte tots els punts que mos has dit i que mos has recomanat. Romania la tenim a l'Europa de l'Est, Molt propera, amb moltes opcions per poder-hi fer rutes i viatges i conèixer la seva cultura i les seves tradicions. Així que aquí acabam el programa d'avui. Moltes gràcies a tots els oients, moltes gràcies a tots els que avui han participat aquí i mos veiem pròximament a Salut, Motxilla i Ràdio.
2: Gràcies. Moltes gràcies, adéu, adéu.
0: Moltes gràcies per invitar-me, moltes gràcies i fins a l'altra.
1: Molt bé, gràcies a tots.
2: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Sirena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i

nano que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejant la llanceta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Yo no sé si gano o si pierdo o si empato en tus cuentas. Yo no sé si restas porque restas cuando...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

tres llits i se maneia un tren amb molta gent que en vol sortir. Recordo aquell pitar que enfonia l'orient.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Gràcies.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Miguel! Miguel!

Uy, no sé cómo entrar. Y yo estoy todo lo que tengo.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller en un pecabot grec, víctima de malsons que en despertar es complia. I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètic acudit ahir a la boqueria.

quin escàndol capgròs. Sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant capipot al pit

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

m'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.